software sofisticat. Jo digo ficció i el drama não ficcional. Jo digo ficció.